Bas rond là, oui. Chepep, chepep, chepep, fou. On va dire, oh! Yes, yes! Alors, dites-les. Du vin, bon. Alors, filons.